0: família reial, aquests característics soldats de la ciutat de Londres, d'Anglaterra, que porta la pilota Xavi, intenta esmunyir-se Villa, també Pedro, la rep Pedro, compta amb Pedro! Compte, però que hi va el Manchester, aquest és Rooney, tot potència, la deixa l'interior de l'Aia per Giggs, compte, ve la Rooney, gol! Ha marcat Wayne Rooney! Que poca necessitat el Manchester per marcar el gol de l'empat! Aquest és Leo Messi, compte amb Messi, compte amb Messi, xuta Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, etern, etern, etern, crac, crac, geni, geni, Messi, Messi, Messi! Acaba rebutjant la defensa, el Manchester tot i així, és pel Barça, aquest és Villa, xuta Villa,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Villa, Villa, Villa!
2: Final, final,
1: final,
0: final!
3: Position no, numbers this stage, you ignore them completely.
4: Yeah, no, you're just so focused on your job ahead.
5: Nothing as possibly bleak as this. Drogba! Ribery, Drogba has given away a penalty. Yellow carded for it. League final, no less. And Jack saves! Chelsea delight, delirium. Working on him here. And it's hit the post! And Chelsea in the final shootout. He's done it! Number one in the Champions League against considerable odds, winning perhaps written in the stars. Now they are the stars.
6: Die Artisten miteinander jetzt mal durch die Beine, Robin! Mit links! Da ist es, Salzburg, die Bayern! Die beiden Artisten unter sich, Mandzukic macht das Tor.
7: Live zu sehen. Gegen den VfB Stuttgart. Dante, das war ungeschickt. Bestenfalls. Der Elfer geht in Ordnung.
8: Gündoğan. Kurzer Anlauf.
7: 1-1. Alles wieder zurück auf Anfang.
8: Ribery. Ribery.
7: Robert!
9: Der FC Bayern München ist Champions League-Sieger 2013. Jupp Heynckes ist Champions League-Sieger. Philipp Lahm und die Bayern.